mig en stilin haptag va ha misil slagam bihar uskin semda va ha leshan me alfaila yashfa abdul ghani hadia kurava fa va ha ke me haptag es va ko sheli mariamat fa adnan